0: Cero Elche, Comarcas del Vinalopó, 102.0 FM.
1: En Onda Cero, t'acostem la música que es fa a la terreta.
2: Si el nostre objectiu és acostar la bona música que es fa en la nostra comunitat, per descomptat, els Xics de la Fúmiga són dels grups més destacats de la nostra regió. 13 anys d'èxits, més de 500 concerts a la seva esquena, tant dins com fora de la nostra comunitat. Una música vitalista que convida a viure i uns directes plens d'energia i potència que fan d'aquest grup un dels imprescindibles en la història de la música de la nostra regió. Lamentablement, fa uns mesos van anunciar que s'acomiaden dels escenaris. Ho faran en un gran concert en un recinte tan emblemàtic per a la nostra comunitat com és el Roig Arena. Serà el pròxim dia 24 d'octubre d'enguany, un concert que volen convertir en una festa de celebració de la música valenciana, amb multitud de col·legues de professió i sorpreses. En aquest concert no faltaran temes tan importants com aquest Mediterrània, que és la descripció perfecta de com som els valencians.